0: Consigue hasta 1000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: En Taller Escosa llevamos más de 25 años ofreciendo calidad, eficacia y el mejor servicio. Especialistas en chapa y pintura. Reparamos cualquier marca, trabajamos con la mayoría de aseguradoras y utilizamos tecnología de última generación. Taller Escosa, estamos en Partida Capsades 14 o en tallerescosa.es. Taller Escosa, tu coche como nuevo.
2: El foc i la tradició tornen a Cervera del Maestre. Els dies 4 i 5 de juliol de 2026, prepara't per a viure una experiència única en la 12a trobada de Dracs i Bèsties de Foc. Festa guanyadora del premi a la millor iniciativa festiva popular. El ritme dels tambors, la màgia del gran mercat medieval, amb zona gastronòmica de proximitat i l'espectacle de les xispes inundaran els nostres carrers. Des de les 11 del matí, vine a gaudir dels acròbates i malabars del cultisme. A la vesprada, no et perdes la gran plantada de dracs de les colles convidades en front de les piscines. I vibra, a partir de 8:45, amb la gran cercavila, el ball del bestiari i l'encesa col·lectiva al ritme de les bandes de música. I dissabte a la nit, la festa continua amb la gran disco mòbil gratuïta. T'ho vas a perdre? Vine a gaudir amb nosaltres d'una de les cites més espectaculars de l'any. Dissabte 4 i diumenge 5 de juliol t'esperem a Cervera del Maestre. Organitza l'Ajuntament de Cervera del Maestre.
3: Cadena Ser. 100 años de radio.

0: Cadena Ser. 100 años de radio. Cadena Ser. 100 años de radio.
1: Este estiu, la festa es viu a Sant Rafel del Riu.
2: You know?
1: Del 10 al 19 de juliol arriben les festes majors en honor a la Mare de Déu del Carme. 10 dies de tradició, convivència, emocions i nits inolvidables amb les millors orquestes i rebetlles. Vine a gaudir de les festes majors de Sant Rafel del Riu 2026. Un missatge de l'Ajuntament de Sant Rafel del Riu.